0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: Sigue conquistando generaciones. Más en Opel.es.
1: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta!
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre, fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Onat.
1: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Bonpreu i Esclat. Diumenge sense
10: drap. Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 Stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 Stage de Can 40.
11: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.

0: De la suerte, el
1: 9.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre. Financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
3: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
4: increíble.
3: Pletórico.
4: Kiwi.
3: ¿Eh?
4: La oferta de... esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
3: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso.
6: Rodi Motor Services. Motor de confianza. Patrocina el trànsit.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres recordant que fa ja 5 dies que queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en dos sentits de la marxa per inundacions. Des d'ahir es talla la BP-5002 per esfondraments a l'altura de Vilanova del Vallès. A hores d'ara tenim dos accidents i dues avaries actives. El primer accident ha estat a la C-25, a Rajadell, en direcció Lleida, on es talla un carril. El segon ha estat a la AP-7, a Sant Feliu de Buixalleu, que en sentit nord deixa els vehicles al voral. Per últim, les dues avaries, a hores d'ara, tenim una que ha estat amb 3 quilòmetres de cues i un carril tallat a la Ronda Litoral, en sentit nord, des de Sant Adrià de Besòs. I la segona avaria, en aquest cas, ha estat a Cerdanyola del Vallès, a la AP-7, en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
9: No és només un reality.
10: A què he vingut aquí?
11: A guanyar!
9: Tampoc una cursa més.
10: Para! Epa, Raquel!
9: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
17: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
16: Recapta!
17: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
18: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
8: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Ahora en Hipoyagán, pagar menos está de moda. Sofá cama Huyo, cómodo y funcional de 210 centímetros a tan solo 395 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
2: Una historia que te emociona. Un espectáculo que recordarás siempre. El Rey León, el musical de Disney, es la parada en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
3: Producido por Stage Entertainment.
4: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
5: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
4: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Ho teniu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat? Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre a Fira Montjuïc.
8: Ho escoltes? És el compte enrere!
9: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella.
10: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Amb Plazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
11: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercano, compra online en hipoyagán.com.
12: Papá, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
13: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich. Per què triar?

0: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
1: Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
2: Vols conèixer millor els artistes de referència?
3: Punt 40.
2: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Ens escoltem a Can 40.
4: Participa en la pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza.
5: ¿Lo pillas, no?
4: 935 40 40. Teléfono gratuito.

Hola, què tal? Hem superat el punt de les 10 del matí. I aquí arrenca aquest últim tram del despertador dels 40, que tant deia per tota Catalunya i Andorra. És divendres, i tant que sí. Alegria, Serinola, que en teníem ganes. I com escoltaves fa un momentet, avui parlem de les coses més cares que hagis esgarrat, que hagis trencat, que hagis fet malbé. És el tema del dia a través del nostre WhatsApp, que obrim ara mateix, el 620-92-41-33. 620-92-41-33. Què és el més car que has fet malbé? Era teu? Era d'una altra persona? No sé, pot ser una figureta valuosa, de col·lecció, un instrument musical, material d'oficina, a la feina. Has trencat alguna cosa a la feina i ho has amagat? Explica-m'ho a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Ara arriba la Lola Índigo amb l'Anna Mena, cançó de les malaguenyes. Anna Mena, Lola Índigo...

0: Somnis, és com s'anomena aquesta última proposta dels de Lleida, del Sexeni, que doncs, l'altre dia, durant els 40 a Poble Mercè, anunciaven en exclusiva sobre el nostre escenari que feien una aturada indefinida. Això sí, es volien acomiadar, ara com ara, com cal, amb un tros de concert el pròxim 15 de gener a la sala Apolo de Barcelona. Si entres a la nostra pàgina web, els 40.cat, allà doncs, pots aconseguir la teva entrada i no perdre't aquest comiat temporal, tot s'ha de dir, tornaran de la banda Sexeni. Escolta'm, avui estem preguntant coses que hagis esgarrat, coses que hagis trencat sense voler a través del nostre WhatsApp. No sé, per exemple, has trencat res el dia del teu casament? O has trencat res a la feina? Una grapadora, la impressora o la fotocopiadora? L'has fet malbé? Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620-9241-33. Ara per aquí arriba el més nou de Camilo, que s'anomena El Árbol.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: És el Camilo, home, que s'anomena El Árbol, la seva nova cançó, que evidentment escoltes a través de la meva Catalunya, per tota Catalunya i Andorra, a través de les nostres emissores, també a través de la nostra aplicació oficial per smartphones i tauletes, i a través dels 40.cat. Bé, avui en el programa, el tema del dia és coses que has esgarrat, coses cares, que has trencat, que has fet malbé. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Hola, bon dia!
1: Hola, Víctor.
0: Hola, què tal?
1: He escoltat la teva pregunta i he dit, és el meu moment d'explicar el que m'ha passat a la pandèmia.
0: Ai, la pandèmia.
1: Jo en aquell moment era adolescent encara, o això crec, perquè m'estaven pagant els meus pares encara un portàtil de la uni. I ja saps, aquell moment que havia de fer esport d'alguna manera, perquè jo en aquell moment feia ballet, i clar, m'havia de posar o al menjador o a la meva habitació, però la meva habitació era molt petita. Llavors va haver un dia doncs, que havia de fer ioga o havia de fer esport, però em vaig posar un vídeo de la Patri Jordan, que mai l'he posat després de llançar el portàtil, spoiler alert. I bueno, em vaig posar ioga, jo crec, a fer ioga. Això de pujar la cama cap amunt i aquestes coses rares. Llavors vaig deixar el portàtil a la calaixera. Doncs mira, jo no sabia fer les poses que s'havien de fer amb aquell vídeo que em vaig posar al YouTube.
0: El
1: i
0: portàtil
1: vaig
0: tampoc.
1: Fotre una pata del portàtil que a dia d'avui encara al terra té una marca.
0: Ai, senyor.
1: De la caiguda del portàtil. El portàtil es va quedar abunyegat, feia olor cremat, o sigui, horrible. A dia d'avui, el portàtil encara segueix viu. Els meus pares no saben que quasi bé me'l carrego. Ja està acabat de pagar. Sí que és veritat que la meva mare un dia va dir ui, tens el portàtil una mica raro, no? Com que té un bony a la part del teclat. Res, mama, si escoltes això, gràcies per pagar-me el portàtil de la uni perquè m'ha servit de molt.
0: M'encanta el final, eh? El final, mama, vaig ser jo. Sí, sí, va, el portàtil va volar una mica per casa durant la pandèmia. Mare meva! Mare meva, estem parlant d'això avui, coses cares que has fet malbé, que has esgarrat, que has trencat en un moment doncs, de patiment, de distracció, de badar una mica. Ens ho pots explicar a través del 620 92 41 33. 620 92 41 33.
2: Cafè calent i èxits. Han d'allà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: És l'última de l'Ariana Grande, això que escoltaves ara mateix, anomenat Head That I Made You Love Me. Molt bé, arribem al moment Help de Santa Lucía, on pots dedicar aquest espai, aquest instant, a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, vaja, per ajudar-te quan més ho necessites. De fet, ens pots enviar un àudio ara mateix al 620-92-41-33 per dedicar aquest espai unes paraules. Per exemple, aquest oient ens l'ha enviat un.
1: Buenos días, yo quiero agradecer a mi hermana Ana, a la tita Nana, todo lo que ha hecho y hace por nosotras, que la quiero infinito y que nunca se lo digo ni nunca se lo demuestro. Un besazo.
0: Doncs aquí estava el missatge, aquí estava la dedicatòria i a totes dues, per aquest moment tan tendre, els dediquem aquesta cançó. És la Dela.
2: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya. Amb...

0: la Adela. Si s'ha donat a conèixer a tot el món amb això anomenat En Inelley, la seva carta de presentació a Catalunya.
1: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
0: És cert, que és molt important tenir la família ben a prop, aquelles persones que ens estimen. Perquè al final, saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: sabrosa.
1: Café, música i bon rotllo. Han d'allar Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
2: Aquí estava la graciosa Quevedo, Elvis Crespo, descobrint-nos aquest paradís de l'arxipèlag canari que pocs coneixien i que val molt i molt la pena. I així és com anem camí de les 11 del matí a través dels 40. De seguida l'Adrià Soler amb més. I l'hem d'allà, que sàpigues que doncs, torna dimarts, perquè tenim aquest cap de setmana allà per endavant. Si tu vols, demà a partir de les 6, aquí estarem tu i jo amb els millors èxits. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?

0: DJs Adrià Soler i la Laia Partida. Els 40 Urban On Tour a Sant Feliu de Llobregat. La festa més èpica.
1: Marta, vine'm a buscar.
2: Gorraneta ens presenta Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
1: Marta.
2: Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: Diumenge sense drap.
4: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
1: Avui està amb tu.
4: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
5: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
6: Tirit, tirit, tirit.
7: Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
8: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente. Y encima, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: Anda, lo elegiría, pero ya de ya.
8: Que sí, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy, que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
10: Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
11: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
13: ¿400 euros?
12: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
13: ¿400 eurazos?
12: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
13: ¿400 euros? ¡Wow!
12: Sí, consulta condiciones en ing.es.

0: Bé que funciona aquesta. Per aquesta i moltes raons, això és número als 40. Nosaltres estem tot el dia pensant en aquesta cançó. El que diu Baby Wow és Karol G amb Jude Line i també Rusowski. La Karol G, que ja ho sabeu, que vindrà l'any vinent a Barcelona per primera vegada en una gira de grans estadis. Estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la Karol G, amb el seu tour global. Aquí estava també amb Jude Line, que per cert avui ha publicat nova cançó, aprofitant una mica aquesta força que té amb la col·laboració. I així avui engeguem el matí del divendres.
1: Als 40... Adrià Soler.
0: 11 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Bon dia.

0: Aquí posem els èxits. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

Quina meravella! Són la Ludwig Bang aquí als 40, amb aquest on t'has ficat aquesta nit, una de les que trobaves a l'últim disc de la banda, que han estat i continuen, de fet, passejant la seva música arreu del país. Encara li queden dates, per estar assabentat una mica de tot el que els hi espera a la Ludwig aquesta tardor. Entra, per exemple, a les seves xarxes socials, que estaràs al dia de tot. Per cert, l'altre dia els van donar un premi també a una de les millors cançons d'aquest treball. Premi Cerverí millor lletra de cançó del 26, Compondre d'una manera especial, Aquí, ara, Aitana.

0: Mira, i ara imagina't per un moment que te'n vas cap a Estats Units, allà, a l'oest. Allà enmig et trobes amb una cançó que sona per la ràdio, que és la propera convidada que arriba ara aquí als 40, perquè, de fet, aquesta cançó és una de les més escoltades als Estats Units. Segur que si engegues la ràdio per allà, per Texas, a la Ella Langley l'escoltaries segur. Aquesta cançó forma part del seu treball de debut.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: La història que t'explica ella, que és com està ella bojament enamorada d'un cowboy, però el cowboy no vol saber res. Aquí està la història entre triar entre l'amor o seguir endavant. Això es diu Choosing Texas. Ella Langley, aquí als 40. Just when I...

Bruno Mars, que es diu Just Might. Després d'aquestes dues setmanes que portem de pluges intenses, d'alertes als mòbils, de pluges torrencials, de moments de veritat que hem passat aquestes últimes setmanes amb el temps una mica complicats, a part de històries vàries, també. Aquesta hora, arribant al migdia, amb el Bruno Mars i tots els èxits que t'esperen per la

0: Confirmadíssima per al 20 de novembre al Palau Sant Jordi, a Barcelona, els 40 Music Awards Santander 2026. Aquí estava també acompanyada per Lola Índigo. Això es deia Petitoa. Així comença el migdia, 12 i 3. Com estàs? Bueno, 12 i gairebé ja 4 minuts. Què tal? Com aneu? És divendres, família. Divendres amb un cap de setmana per endavant, una mica més llarg de l'habitual. El dilluns serà festiu. Anem a celebrar-lo des d'allà mateix, eh? Ara aquí a la ràdio. Va, que ho tenim tot preparat per tu. Bon dia.
1: Els 40. Adrià Soler. Molts

d'octubre tindrem un dels 40 stage ben especial amb els Catarres al Palau de la Música Catalana i per venida a públic, aforament limitat, entre l'Instagram dels 40. Apunta't comentant el post dels Catarres i a veure si hi ha sort i és un dels que aconsegueix entrada, invitació per venir. Aquesta hora un quart d'una, preparats amb Miley Cyrus. El divendres el tenim millor amb ella, amb això que es diu Bass Persuade. És l'última de la Miley que torna amb una nova era. Is on.

Aquí estaven aquest parell, Juan Magán i Omar Montes, ara per rebre a una parella que aquest cap de setmana estaran junts a l'escenari cantant aquesta cançó. Són Maluma i Shakira. De Shakira, que per cert va estar ahir a la Revuelta, en una d'aquelles entrevistes surrealistes, però allà van estar els dos, xerrant una miqueta, fins i tot la Shakira parlant en català, així és com parla també als seus fills a Miami.

0: Mega sona aquí la Taylor Swift. La seva època més pop en aquest Open Light. Una Taylor que, per cert, ha tornat amb nova cançó, eh? Ja l'ha publicat i també ja és número 1 en vendes al seu país. 12:38. Escolta una cosa, els fans dels Catarres, sobretot, perquè als 40 hem muntat una celebració amb un showcase ben exclusiu. Torna als 40 stages de Can 40 amb els Catarres, al Palau de la Música, el proper 27 d'octubre a les 7 de la tarda. I si entres a l'Instagram dels 40, comentes el post on apareixen els Catarres, allà podràs aconseguir una invitació per venir a veure els Catarres al Palau de la Música el 27 d'octubre per celebrar el 60è aniversari dels 40.
1: Este tema se lo dedicamos a tu mascota.
2: Temazo tipo directo. Para celebrar que Línea Directa lanza el nuevo seguro para mascotas con veterinario.
3: Wow.
2: Con consultas,
3: wow.
2: Revisiones anuales,
3: wow.
2: Urgencias 24 horas,
3: wow.
2: Y mucho más.
3: Wow.
2: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes.
3: Wow.
2: Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Del productor de Backrooms y del productor ejecutivo de Obsession.
7: Buenas noches, mami.
8: Te quiero.
7: Buenas noches, otra mami.
6: Jessica Chastain.
9: ¿Puedo entrar en tu corazón?
10: ¿Eres tú de verdad? ¿No me estás engañando?
6: La otra madre. 9 de octubre, exclusivamente en cines.

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Que toqui, toqui, pasto. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Així és com comencem a celebrar que tenim un cap de setmana llarg per endavant. Això vol dir que aquesta tarda, de seguida, en un parell d'hores, serà operació sortida. Avui, aquest matí, veia per les notícies que més de mig milió de cotxes estan per sortir de la capital catalana, de l'àrea metropolitana. A veure com ens movem, eh? Així que paciència a tots els que avui agafeu carretera per marxar uns dies. A la ràdio t'acompanyarem, en el teu viatge. De moment dir-te que si ets dels fans que farien 1000 hores de cua per veure de prop el seu artista favorit, això t'interessa. El 20 de novembre, el Santanderes Music et porta al Palau Sant Jordi de Barcelona per viure els 40 Music Awards Santander 2026 a primera fila. Si entres a l'Instagram i al TikTok dels 40, també de los 40, dels companys, i puges una foto o vídeo demostrant que ets un dels més fans de tots, pots aconseguir estar a la primera fila dels premis. A totes les bases legals la trobes a santanderesmusic.com. Vine als premis dels 40.
1: Esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Esto está buenísimo. ¿De dónde es?
5: Es de Día.
4: ¿En serio?
5: Sí.
4: Muy bien.
5: Hoy, en Día, el jamón cocido extra 97% carne de la marca Día por solo 1,49. En serio, muy bien. Día.
6: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
7: ¿400 euros?
6: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
7: ¿400 eurazos?
6: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
7: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
6: Sí, consulta condiciones en ing.es.
8: Este 12 de octubre puedes celebrarlo bailando salsa, tango, cumbia, flamenco, bachata. Hombre, o si lo prefieres, bailando chotis, reggaetón, jota, candombe, osaya, o joropo, o muñeira. No sé, lo que te pida el cuerpo. Porque tenemos una de las culturas más ricas del mundo, este 12 de octubre celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Uf, cómo te toque. Es que vas a bailarlo todo y más. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Este superfin del Lidl batimos el récord del ahorro a lo grande. 950 gramos de filetes de pollo a 5,59, ahorras un 18%. Y 500 gramos de mozzarella rallada a 2,99, ahorras un 17%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
10: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
11: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
12: El gran musical,
13: el gran musical,
14: el gran musical.
10: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
15: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
16: que n'aprenguin!
15: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
17: Això és cauca.
15: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
18: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
19: És tremendo.
20: ¿Por qué?
21: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
20: Mi qüestió és, ¿por qué?
21: A partir de 6:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
22: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
15: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
23: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
15: A SER Catalunya.
24: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
20: ¿Por qué?
25: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA Week 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
26: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
27: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
28: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe.
0: Dissabte 10 d'octubre, a partir de les 11 de la nit, a Sant Feliu de Llobregat, al camp d'atletisme del carrer Mataró, amb els teus DJs Adrià Soler i Laia Partida.
1: Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
13: ¿Estás pensando en una nueva casa o en reformar la tuya? En Catalonia Ceramic te ofrecemos todas las novedades y las últimas tendencias, con el compromiso de una atención y servicio personalizados. Descubre más en cataloniacerámica.es.
14: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fàcil perquè és important.
16: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
17: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, venga a HR Motor.
20: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
29: Els 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
30: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
29: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí, aquí.
31: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima, que uns miracuts es posa vermellíssima.
29: Primer, els vas escoltar aquí.
32: Tu me fas majors

0: Una cançó que parla d'una ruptura. Aquí la Karol G ho ha transformat en un superèxit global. Amb Jude Line i també Russowski, és la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio. La sempre superestrella Karol G, que lidera la llista del 40 a l'1 Coca-Cola. Veurem què passarà demà dissabte. Repetirà o no? Una pregunta i una resposta que hauràs d'escoltar demà a partir de les 10 amb el Toni Aguilar. Aquesta hora us saludem. 1:05 de la tarda. Com aneu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí estem, divendres. Quina bona notícia, per celebrar. A mi aquesta setmana se m'han fet una mica llargueta, per fi, i a més, el dilluns serà dia de festa, així que ho comencem, ja ho sabeu, a celebrar des de ja mateix. Ara amb aquesta mítica dels Coldplay, que aviat tornaran amb concerts.

Déu-n'hi-do quin himne que han publicat aquí, Ginestà i Nil Moliner. Quan escoltes la lletra et fa una mica pensar en tot, eh? A vegades penses una mica en la vida. Aquesta és una de les meravelles. La música que ens transporta a moments determinats de la vida. Aquesta hora, un quart de dues de la tarda, és el moment de quedar-nos amb la meravella que ha publicat el Camilo.

aquests dos no han parat de triomfar amb aquest disc col·laboratiu que els més fans del Prince Royce i el Romeo Santos somiaven, i per fi va passar en aquest 2026. Mira, estem entrant a la recta final d'aquest matí. Abans que soni per aquí Shakira amb el seu Dai Dai, anem fins al treball de debut d'Adela. Això es diu Ain't in L.A. És la primera cançó d'una de les artistes més explosives del moment. Està conquerint les llistes de pop i aquí es presenta com una de les superestrelles a nivell internacional. Així és com l'escoltem i la descobrim als 40.

Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40. Otra.

0: Champion, vino d'Espanya.
1: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
2: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
3: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Pates la piara, más buenos que el pan.
6: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el solomillo de cerdo a 6,95 el kilo hasta el 11 de octubre. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu tienda o en alcampo.es.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
9: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
8: Recapta.
9: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
10: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
12: que n'aprenguin!
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és clau.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
15: És tremendo. ¿Por qué?
16: Aquest dissabte, l'Invicta Futbol Club Barcelona contra el Getafe.
17: Mi qüestió és, ¿por qué?
16: A partir de 2:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
18: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
11: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
19: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
11: A SER Catalunya.
20: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
17: Por qué?
21: Barcelona, 93.9.
22: ¿Se te mueve la dentadura al hablar o al comer? En Dentium somos expertos en prótesis fija y casos complejos. Donde otros no ven solución, nosotros damos oportunidades. Llama gratis al 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en calle Mallorca 100 de Barcelona.
23: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat. Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre, a Fira Montjuïc.
24: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
25: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
26: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis. Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
27: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
26: Ilenia Alessi de Eurofitness.
28: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
26: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
27: Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
26: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
27: Con Branding Plan, los negocios mejoran.
21: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: prop.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Jo estava de fastu. Primer, els vas escoltar aquí.

0: 40. Tots els teus èxits.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
0: Los 40. Todos los éxitos.

assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. 40. Todos los éxitos.

0: Barcelona, 93.9. Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
1: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
2: En IKEA abrimos el 12 de octubre y esta vez el plan te lo montamos nosotros. Con descuentos exclusivos solo en tienda, ventajas únicas por ser de IKEA Family y una visita a nuestro restaurante para recargar pilas. Consulta nuestro horario en IKEA.es. Te esperamos.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
4: A Alfa 5 ets el protagonista. Punteries, porta experiències immersives, desafia els teus amics o fes pinya per superar cada repte. Aquí vens a jugar, a competir, a divertir-te. Entrades a l'app de Fibra o al web d'Alfa 5. Fes possible l'impossible.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 10 d'octubre, a partir de les 11 de la nit, a Sant Feliu de Llobregat, al camp d'atletisme del carrer Mataró, amb els seus DJs Adrià Soler i Laia Partida. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

Esta es la fusión entre Lola Índigo y Ana Mena, una de las nostres confirmadísimas als premis de la música del nostre país el dia 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona dins a los 40 Music Awards.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Aquesta és la cançó dels Catarres, diumenge sense drama, sonant aquí des dels 40, amb ritmes com, per exemple, aquest ajuntament amb la de Miley Cyrus, que tinc preparada i a punt, el seu nou impacte mundial, que es diu Bass Pursuits. I atenció, perquè els Catarres tenim Stage 40 a Can 40. Tota la info a través dels 40.cat.
1: Que vindran. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40. Let's go.

Una de les cançons de l'Atur de Querol, aquesta cançó que s'anomena Una Party, és un dels himnes que vas descobrir a Can 40 amb el nostre company Sergi Sánchez, el programa de les novetats en català cada diumenge a les 6 de la tarda. Les tenim totes, ens acostem camí de les 10 de la nit i ho fem amb Manuel Turizo, amb aquesta cançó de Leire Martínez que es diu Cabeza de Ratón, un dels seus nous impactes d'aquest any 2026. I ara mateix la recuperem en aquest divendres.

0: per sonar. Un dels èxits també, que és el nostre número de la setmana, i també, evidentment, cançons de Miley Cyrus, cançons de The Weeknd, o fins i tot la de Shawn Mendes, que et proposo ja en res amb el Three Together. Que tinguis una bona jornada de divendres, el que falta, aquesta nit, i a més, tot el cap de setmana per endavant, i tota la informació que necessites musicalment parlant a través de les xarxes socials d'aquesta casa. Bon weekend, bon divendres!
1: Els 40, Adrià.

Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. X. X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.